as trobens a omer estiu. Los guns funcionavum pas mai, us a un chat d'oriu. Sunandats

Hem en Ràdio Santa Frica 96.7. Mos podeu trobar també en www.radiosantafrica.com. Gràcies.